0: Buenas tardes. Armengol despeja la X y se despide de la política autonómica, no como secretaria general del PSIB, sino como cabeza visible del partido en el Parlament, al que ha rechazado concurrir de cara a los comicios de 2027.
1: Ara estem en els mundials, no? Quan has de competir, has de col·locar les peces on convé posar-les millor perquè la victòria sigui més segura. Vull anunciar en aquest Consell Polític que jo no optaré a la candidatura a la presidència del govern de les Illes Balears.
0: Su futuro está de momento donde está ahora en el Congreso de los Diputados. ¿Volverá a aparecer en la lista socialista de Baleares cuando convoque elecciones Pedro Sánchez? Alguna duda, sin embargo, queda todavía por despejar, que es la candidatura del PSIB aquí, al Parlament, lo que se va a decidir por primarias y que previsiblemente, y así lleva meses sonando el río, va a encabezar la actual secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez. Este es el tema destacado de este sábado 20 de junio que nos deja más titulares. De lo turístico, los hoteleros de Palma arrancan el verano, Playa de Palma, con 9 de cada 10 camas ocupadas. Son cifras similares a las de la campaña de 2025, la que esperan superar una vez termine la actual. Mimbres para ello, ahí dicen, teniendo en cuenta que hablamos de temporadas que ya duran 7 meses en la zona. Y Ciutadella ya está contando las horas para arrancar toda la festividad que implica San Juan mañana, diumenge desvé, desde las 9, primer toc de Fabiol y, por tanto, inicio oficial de la festividad más importante de Menorca. En cuanto al tiempo, tenemos cielo poco nuboso, viento entre flojo y moderado y, repetimos, cuidado con los termómetros que siguen subiendo. En este momento está activo el aviso naranja de la EMET por altas temperaturas en el sur de Mallorca y también el amarillo en el resto de la isla y también en Menorca. Prácticamente toda Mallorca va a superar hoy los 30 grados de temperatura, con especial atención en puntos como Inca, Santa María o Sóller, donde vamos a alcanzar los 36-37 grados. Del mismo modo, el riesgo de incendio tanto en Mallorca como en Menorca es hoy máximo de nivel 4, como señala la Consellería de Agricultura, que recuerda la prohibición de realizar fuego en zona forestal. En estos momentos son 34 grados en Palma, 29 en Mahó, 28 en Ibiza y 26 en San Francesc.
2: Firme t'ha ofert la informació del temps.
3: Per PIRME, el 0 és on comença allò extraordinari. Una xifra que ho canvia tot. I és que les Balears caminem cap a un gran objectiu comú, el residu zero. Gràcies a la transformació de residus en recursos, fomentam una veritable economia circular a les nostres illes. A PIRME contribuïm perquè les Balears es converteixin en la primera regió mediterrània en assolir l'abocament zero. PIRME, residu zero, 100% Balears.
0: 2:09, cerramos portada con la firma de Antoni María Tomás.
4: El cierre, Antoni María Tomás.
5: Tot un boc, sí, un boc, com diem aquí, el mascle de la cabra. I d'un boc va desaparèixer un dia, no fa molt, o així podria semblar si algú el cercava. Tot i que sense crear cap problema, el boc feliçment prest va ser recuperat gràcies a la diligència en què va actuar el vicepresident i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports del Consell de Mallorca, Pere Bastard, que no va dubtar en emprendre viatge en un cotxe oficial del seu departament, primer amb vaixell a València i d'allà fins a Madrid, anada i tornada, amb estada d'un dia pel mig, per assistir a una exposició agrícola on va ser exhibit el boc amb permís del conseller, és clar, perquè era seu o del seu departament. I és que, en realitat, era i és animal dissecat per un expert taxidermista dels millors a l'obist i que li va donar tan bona planta i figura que va ser allà mateix, a la mostra pública, objecte d'admiració per assistents que alabaren la seva procedència mallorquina, deixant així ben alt el valor de la caça dels bocs i cabres monteses a l'illa. I tal va ser la cosa que l'enveja ha fet acte de presència i es critica ara la petitesa de que el cotxe usat pel vicepresident per a la recuperació del boc no estava retolat com és obligació, ni tampoc hi estaven els altres cotxes oficials, fins a 4 més, que aleshores també usava amb moltes i tan variats treballs de la seva competència que no els recorda el detall. Amunt i avall anava ell, fins i tot a plena nit, com ho demostren els tíquets de reportatge de benzina que figuren en el voluminós expedient que se li va obrir i que el president del Consell de Mallorca ha tingut a bé tancar amb els aplaudiments i adhesió dels seus i de la mateixa presidenta de la comunitat autònoma, Serapaz ha reclamat als crítics de l'esquerra que expliquin d'on surt

0: 95.7.
1: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melocotón paraguayo por solo 2,79 € el kilo, un 43% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, langostino cocido a 9,95 € el kilo, un 37% más barato. Vinipreu, cada día qualitat i al millor preu.
2: Les energies renovables són la millor opció, tant pel medi ambient com per la teva butxaca. Si estàs pensant fer la passa cap a les renovables, pensa en Bona Energies, especialistes des de sempre en tot tipus d'instal·lacions, fotovoltaica, eòlica i, a més, especialistes en telecomunicacions. Ens trobaràs al carrer d'Esmanobres del polígon de Ciutadella. Ona Energies, per on Sant Joan, amb la millor energia.